0: 964-09-88 gerpasa.com.
1: Al restaurant de Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant de Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
2: The Best Remember Festival vuelve a la carga. Hay dos tipos de personas, las que ya tienen su entrada para The Best Remember y las que dirán, ¿cómo que está agotado? Hemos batido récord de venta en la primera semana y siguen volando. 3 de octubre de 2026, en el recinto ferial de Ontinyent, Saint City World, Miguel Serna, Javi Boss, Tumi DJ, Ismael Lora, DJ Son, Juanma, José Col, Raúl Platero, Fran BJ y DJ Paulete. 3 de octubre, The Best Remember. Compra ya tu entrada en thebestremember.es y síguenos en nuestras redes sociales.
3: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.